Pasco per 30 minut lu crapa u blanc banut e de son det forcut sinalo me lu frut las claus super.